0: és, bueno, tenim una situació que sí que és molt preocupant.
1: Sobretot perquè, Xisco, según este informe que nos habéis presentado, el aumento de la temperatura también está llegando a mayor profundidad. ¿Qué significa exactamente este cambio?
0: Pues efectivament, no és solament la temperatura superficial, sinó ja també els sensors que tenim instal·lats a 11-12 metres de profunditat, pues tenen unes temperatures molt, molt elevades, no?, que també posen, diguem, més estrès a les praderies de posidònia oceànica d'aquesta temperatura, no? O sigui, tenim pràcticament que tota la columna d'aigua està en unes temperatures molt, molt elevades.
1: ¿Y cómo acabaría afectando esto a la posidònia? ¿Y si la posidònia desaparece, qué pasaría? Si hay algún despistado por ahí que todavía no lo sepa, Xisco.
0: Bueno, això podríem fer el símil a què passaria si desapareixerien els boscos de Mallorca, no? Podríem fer un anàlisi, o de Mallorca o de les Balears, no? Si desapareix tota la massa boscosa de Balears, pues seria un desastre, no? A nivell ecosistèmic, a nivell de serveis ecosistèmics, pues lo mateix en les praderies de posidònia oceànica, no? Tenint en compte que les praderies de posidònia oceànica produeixen una gran quantitat d'oxigen, protegeixen les nostres platges de la força de l'onatge i també pues alberguen, és un hàbitat idoni perquè diferents espècies tinguin un àrea d'alimentació, de cria, de reproducció. Entonces seria una catàstrofe ecològica que perjudicaria a tots notablement, no? Òbviament, encara no podem dir que aquest augment de temperatura suposarà una extinció de les praderies de posidònia oceànica, però sí que és una senyal més de que tenim un efecte important damunt d'aquestes praderies i és veritat que el canvi climàtic, aquest augment de temperatura a nivell local és molt difícil de combatre, no? Perquè, bueno, al final són polítiques internacionals, però sí que a nivell local sí que poden contribuir a reduir pressions i quantes menys pressions tinguem a les praderies de posidònia oceànica, d'Eivissa i de Formentera, menys serà els efectes del canvi climàtic, no?
1: Sí, Xisco, porque ¿cómo podemos hacer para luchar de forma local contra este problemón? Porque hay quien dice que intentar cambiar el cambio climático es demasiado grande, es como demasiado importante, pero no sé si desde aquí, desde Ibiza, podemos intentar ayudar lo más posible para intentar dar la vuelta a esta situación.
0: Mira, a nivel local hi ha actuacions que tenen que anar a reduir els impactes que s'ofereixen a aquestes praderies de posidònia oceànica. El tema del fondeig és molt important, reduir l'impacte del fondeig damunt d'aquestes praderies el màxim possible. Men l'abocament d'aigua és mal depurada i els emissaris, no? Tenir un sistema de depuració d'aigües residuals molt millor del que tenim actualment. No solament de les pròpies depuradores que depuren durant l'estiu, sinó també de les pròpies embarcacions que ens visiten, no? Perquè també aquestes embarcacions pues, tenen aigües residuals que actualment la major part a les nostres aigües, no? Òbviament també tenim que abordar els abocaments de salmorra, no? Tenim diferents punts a Pitiuses, un exemple és la badia de Talamanca, on aquests abocaments de salmorra van directament damunt la praderia de posidònia oceànica, no? O sigui, són cosetes, són accions a nivell local que podem fer i que tenen el seu efecte indirecte damunt d'aquestes onades de calor marines, perquè si tenim una praderia en un estat ambiental correcte, pues tindrà més capacitat, no? És com que tindrà un sistema immunològic millor combatre aquestes onades de calor. I després ja a nivell una miqueta més global, pues, òbviament tenir polítiques de reducció d'emissions, no? Pues fomentar el transport públic, l'ampliació d'AENA, per exemple, de l'aeroport d'Eivissa és una bogeria, si anem tenint en compte els efectes del canvi climàtic, pues, aquestes coses sí que les podem treballar a nivell d'ella, no? I sí que tenen un impacte important, no?
1: Pues ya lo han oído, la posidonia sigue siendo uno de los grandes pilares de la riqueza natural de las Pitiusas, pero los datos confirman que el calentamiento del mar también está alcanzando a estas praderas en unas zonas profundas, en una realidad que nos invita a seguir investigando, pero también a extremar su protección y sobre todo a recordar que cuidar del mar es cuidar del futuro de la isla. Xisco Sobrado, responsable del área marina del GenGov, muchísimas gracias por estar con nosotros en Más de Uno Ibiza y Formentera y por explicarnos cómo está la situación. Ha sido un auténtico placer, como siempre.
0: Muchas gracias a vosotros.

0: no se metieran con ciertas autoridades, ¿no? O sea, que da la sensación de que esto prácticamente se podía haber dicho actualmente.
1: I doncs sí, perquè, per exemple, una de les coses curioses és que no es podia tirar paperets ni confeti de diversos colors, només d'un. Que jo la deducció que he arribat és que, clar, d'un color no embrutava tant el carrer com paperets de diferents colors, i això era any rere any. Llavors també se prohíben usar trajes indecentes e indecorosos i producirse en forma reprobada por la moral o por cualquier concepto que desdiga de las buenas costumbres. Llavors també, a part del confeti, tampoc es podia recollir els paperets que ja s'haguessin set tirats per tornar-los a utilitzar. Això també ho prohibien, I llavors també no podien fer, com has mencionat tu, fer burles a determinats estaments, que eren els religiosos, els polítics i els militars, és a dir, les autoritats. Això que deien, fent broma, insultos al clero i a la Guàrdia Civil, no es podia fer. I deien, queda prohibido hacer parodia alguna que pueda ofender a la religión, a las buenas costumbres y a las personas, usar indumentaria de los ministros de la religión, de las órdenes militares y trajes de altos funcionarios y de militares, como también cualquier insignia o condecoración oficial del Estado. És a dir, ningú es podia disfressar ni de militar ni de ministre, per posar un exemple.
0: Claro, estamos hablando de 1921, justo este bando. ¿Cómo eran los carnavales en aquella época? ¿Eran muy distintos a los que tenemos ahora o relativamente parecidos?
1: No, bueno, la gent s'emmariolava, és a dir, mariolar-se era posar-se qualsevol cosa damunt, és a dir, així com ara la gent se disfressa amb traje perfecte, princeseta, de soldat, de lo que siga, no? O de lletuga, o de botifarra, lo que vulguin, però un traje fet i confeccionat, abans, evidentment, no hi havia sous i sobretot hi havia el que eren els mariollos, que eren a mariolar-se. Llavors, clar, la gent que s'ho podia permetre ja es posava un altre vestit, però sí que hi havia una rua, que evidentment la ciutat era molt més petita i la rua era al voltant del passeig de Salamera, per exemple, pel port, és a dir, hi ha fotografies on es veu el carnaval justament d'aquesta època, dels anys 20, amb carros i això al voltant del passeig, però vull dir, sobretot això, era una oportunitat de festa abans de que començàs la Quaresma, que vengués la Pasqua, la Setmana Santa, i era una manera de divertir-se com ara, amb menys recursos, evidentment, però era una manera de divertir-se on la gent també aprofitava en temps de prohibicions de fer una mica, dins dels límits que permetien les lleis, de fer una mica de burla a les autoritats, que al cap i a la fi sempre són els que reben, perquè són els que tenen el poder, clar.
0: Porque luego llegaba la Quaresma y me imagino que aquí también sería bastante religioso, ¿no? Luego cambiaba completamente todo.
1: Sí, cambiaba absolutament, a part de que hi ha gent que no menjava carn perquè no era escassa, però en la Quaresma no es podia menjar carn, hi ha gent que respectava no menjar carn durant tots els divendres de tot l'any, i clar, i llavors hi havia plats típics de la Pasqua, com era el cuinat, com eren determinats dolços que també es feien per Pasqua, i evidentment hi havia altres costums, fer cases santes, anar a veure cases santes, anar a veure les professons, que sempre han set a Eivissa tradicionalment han set molt callades, molt silencioses, i bé, i eren aquests els costums.
0: ¿Qué otros bandos podemos encontrar? Porque creo que hay bandos muy interesantes, también muy llamativos, sobre cómo tenían que bañarse. Pero claro, bañarse relacionado a la playa.
1: Sí, sí, efectivament, cada any hi havia un bando on es balla. En aquest cas, per exemple, eren Josep Verdera, però n'hi ha molts altres, igual que els desbans aquell del carnaval eren d'en Juan Hernández, etc. Per exemple, aquest d'en Josep Verdera, que la varen fer altres balles, era que establia on se podien banyar les dones i on se podien banyar els homes. Evidentment, les dones i els homes no es podien, de més de 8 anys, a partir dels 8 anys, i les dones s'havien de banyar a la cova de les Figueretes, la cova de les dones, en els aranys i a la part esquerra de baix dels molins i en el final de baix la penya. És a dir, baix la penya també era una platja i allí s'apejaven les dones. I els homes, a la punta de la Rajada, a la platja de les Figueretes, també baix els molins i la penya, però també a altres bandes. El que sí que feien també, els lors també es podien banyar a l'estillero, el que li deien l'estillero, l'obrador, i en el cantó de l'espigó. I, però, no es podien, evidentment, banyar sense roba, ni faltar qualsevol cosa, dels bons costums, però també estava prohibit i estava penat amb multes que passassin llanxes o xalanes o lleuts per davant de les platges on se banyaven les dones. Clar, això que ho feien els lors, i, evidentment, si estava prohibit i amenaçat amb multes, és perquè ho havien fet.
0: ¿Y cómo se bañaban las mujeres de la época? Porque el bikini, por supuesto, no había ni se le imaginaba ni se le presuponía que podía llegar

0: esa època, com se banyaven les mujeres d'aquella època?
1: Amb vestits llargs fins als peus, s'arremullaven els turmells, se ficaven dins aigua, però evidentment estan parlant això del 1895, que evidentment fins i tot els turmells ja era una indecència ensenyar-los, vull dir, ficaven dins aigua, però vestides de cap a peus.
0: Otro de los bandos también que nos ha llamado mucho la atención es este de no tirar aguas brutas. Las aguas brutas lo sabemos todos, que era otras necesidades, y cuando no había baños o sanitarios como actualmente, pues se recogían de alguna manera y se lanzaban a la calle con el famoso, no sé si aquí se decía, aquello de agua va.
1: Sí, sí, també es deia, no sé, perquè quedava reflectit en els documents com agua va, no sé si deien aigua va o... Però sí, sí que n'hi havia, i de fet, fins a mitjans, pensem que molts de carrers d'Eivissa tenien una séquia premis perquè hi correguessin les aigües. De fet, el carrer de la séquia, que ara és de carrer de Mili Pou, aquest carrer és carrer de la séquia, i en tenia, el carrer de la Mare de Déu en tenia un altre. També hi tiraven zotal per fer net, però sí que s'havien tirant les aigües brutes en el carrer, perquè a mitjan segle XX el diari d'Eivissa recollia una notícia d'un home indignat que havia denunciat davant l'Ajuntament a veure qui li pagaria es fer net la gabardina que duia, perquè li havien tirat aigua bruta des d'un balcó. I estan parlant dels anys 50, eh? I encara es feia, tot i que estava prohibit i hi havia multes.
0: Estava prohibit tirar-les, perquè no sé si hi havia uns horaris o simplement se prohibia tirar-les, i què s'hacía con ellas?
1: Bueno, les cases tenien el que deien els pous negres. No totes, clar, les cases benestants tenien pous negres, és que no, que feien, els atiraven en el carrer. Clar, però tirar-les en el carrer, igual que tirar els fems, sí que hi havia uns horaris, però el que no podies tirar era sense mirar des d'un balcó, com a vegades passava.
0: Y cuando se hacen estos bandos, al final hay multas.
1: Sí.
0: ¿De cuánto estamos hablando, de más o menos, en cuánto te podía costar, por ejemplo, esto de las aguas brutas?
1: Bueno, quan hi havia reincidència era més, però hi havia multes que anaven des de les 5 pessetes, 10 pessetes, 15 pessetes, que era molt, depèn de la època, però si hi havia reincidència, les multes creixien. És a dir, no hi havia sistemes informatitzats, evidentment, però com aquí se coneixien tots, quan una persona ja reincidia, les multes creixien, eh? Però vull dir que, mira, veus, per exemple, d'un ban, qualsevol, 5 pessetes, els infractors, m'entens? Llavors, si hi havia reincidència, ja te dic, o pago dobles derechos de los puestos, 5 pessetes, o 10 o 15 si se reincidia, eh?
0: Esto de los bandos también nos viene muy bien, ¿no, Fanny? Para conocer quién eran los alcaldes, por ejemplo, en un periodo tan importante para la isla como finales del siglo XIX, primeros del XX. Tenéis un libro editado desde el archivo muy interesante, de 1895 a 1915, me parece que es. Así conocemos también quiénes eran los alcaldes de la ciudad de Eivissa, ¿no?
1: Mira, yo descategaría un que siempre he tingut carencia per ell, que era en Josep Verdera Ramon, perquè quan ell era batle, que es va passar lo de la batalla del Canell, la guerra de Cuba, que va trobar la partida de batisme de Can Vara de era d'Eivissa, però no per això, sinó perquè ell, per exemple, va ser l'impulsor de la construcció de rentador públic, parlàvem la setmana passada, de rentador públic d'Eivissa, llavors va quedar aturat, però va fer moltes coses. Llavors també n'hi havia en Ricardo Tarradona, en Juan Hernández, que també n'han parlat, Miquel Maripol, per exemple.
0: Bueno, pues Fanny, como siempre te digo, iríamos enlazando un tema detrás de otro en esta sección de secretos del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera. A lo mejor para otro lunes podríamos conocer una figura excepcional de alguno de estos alcaldes. Fanny Tur, como siempre te digo, ha sido un auténtico placer haber conocido hoy en esta sección de los secretos del Archivo esos bandos, esas recomendaciones obligatorias que obligaba al Ayuntamiento a cumplir en temas de los baños, de las playas, temas de las aguas brutas o de otros temas. Fanny, ha sido un placer, como siempre, y gracias, ¿eh?
1: Igualmente por yo.
2: Onda Cero, tu radio.
0: Pues cuando apenas quedan 4 minutos para que dé las 2:50, aquí seguimos los de Más de Uno, Eivissa y Formentera, afrontando el último tramo de este lunes 3 de agosto, y lo hacemos con una noticia que nos ha hecho llegar el Consell de Eivissa en nombre del Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento, y es que sigue activa la búsqueda del señor Antoni Escandel Torres, para que dejar claro, según el Consell, que se siguen buscándole, que no se le ha encontrado. De hecho, además, se pide que las